0: Tramas subterrànies, a l'Eco de Garrick, tots els segons dimarts de cada mes, de 10 a 12 de la nit.
1: I'm going to go to the hospital.

Tramas subterráneas. Oxicat. Bonsoir, bonsoir. Bona nit, aquí amb vosaltres, Eduard. Avui parlarem una mica de col·lectius, associacions, un concert que ve demà a l'Antirrull, Penú i els Melt Banana.

Després farem un petit especial, un petit reportatge que va fer Ojalá estem i bici un cop que vam estar a Pau, França, naturalment, amb el segell Atan Rebé Durruà. Tenim un parell de coses molt especials com Saint Paris, que té un grup que es diu Alexeutistes, una coseta que pensem que us agradarà molt. I farem un passeig també per grups americans com els John of Arc. M'imagino que sonen molts grups com American Football, Cap and Jazz, Owls. Comencem amb un ritme una mica pausat.

I ara seguim aquí amb una altra cosa, The One Up, i la cançó és molt, molt, molt divertida. The One Up Down Stairs, i la cançó es diu Champagne, que seria una mica com cava també per nosaltres.

Esteu escoltant Trames Subterrànies. A Rome with a View. Un principi espectacular.

0: Edu, Edu, com estàs?
1: Hola, i seguim aquí a Oxicat, trames subterrànies, tots els dimarts. Segons dimarts, de 10 a 12 de la nit.
0: I ara tens un invitat secreto.
1: Sí, tenim un convidat secret i ens està fent companyia.
0: No podrem dir qui és.
1: No, no, no, però parlarem una mica, eh?
0: Sí, sí, vaig a intentar.
1: Estem molt contents de parlar aquí català, occità, francès, tots els idiomes. I volíem explicar una mica que demà hi ha un concert. Tu sabies que demà hi havia un concert?
0: No.
1: Jo sempre pronuncio mal penú. Com seria?
0: Rueda.
1: Oui. Com seria en francès?
0: Igual.
1: Igual.
0: Penú.
1: Doncs és un grup...
0: És un grup?
1: És un grup que porta molts anys. Fa com uns 15 anys els vam conèixer allà a Barcelona, a Ojalá Estem Ibici. I és un grup que aquí a Montpellier és molt, molt especial, també. Head Records va fer el primer disc amb ells, també. Una portada meravellosa, una que vaig adquirir també fa molts anys. I aquest grup és un d'aquests autèntics que ens agrada molt, que fan molta, molta energia. I ara fa un moment hem escoltat una coseta. T'ha agradat o què?
0: Sí, sí. En quin any han començat?
1: Pues farà 15 anys, potser.
0: I tenim també un altre invitat?
1: Sí, tenim aquí a Madame Pompom, que de tant en tant fa les seves visites.
0: Això és la teva gallina.
1: Sí, sí, és el nostre convidat, sí. Que avui hauria de posar els ous, i estem esperant una mica.
0: Ha fet l'ou?
1: Avui encara no. No.
0: Encara no.
1: Està esperant demà que arribi el concert de Penú. I volia dir que és molt especial. Head Records té enregistraments de Penú, naturalment, i van fer poc l'aniversari del seu primer disc, també.
0: Ok.
1: I aquest grup ha tocat a Barcelona i a molts, molts col·lectius de tota l'Europa. És un grup que, al parlar amb ells, podríem informar-nos de molts llocs on anar, a Europa, Anglaterra, increïble. I venen acompanyats d'un grup americà, no, un grup de Tòquio, que es diuen Melt Banana. Aquest grup és molt especial perquè fa molt de noise, molta música energètica. I et volia explicar una mica, els Penú és com anar amb una rave, saps?
0: Ah, sí?
1: Sí, és la situació. Normalment es posen enmig, no a l'escenari, sinó enmig del públic. La gent es posa al voltant, d'acord?
0: Okay.
1: I seria com anar amb una rave. L'amplificació és brutal, perquè són amplificadors de vàlvules molts, molts, molt grans. I la bateria penso que també estava amplificada perquè estigui la bateria, el so de la bateria i el so de la guitarra al mateix volum. Ok? Llavors és una mica com tenir un sound system de rock and roll. Sound system de rock and roll. I si vols escoltem una mica el seu últim disc, penso que he triat una cançó que ens agrada molt, ja per la gent, si volen demà anar al Anti-Rui.
0: I Highway to Hells,
1: sí.
0: Això és l'àlbum?
1: Ah, no, aquest és un antic, però aquesta cançó m'agrada molt també. Sí, sí, sí. És com la seva... el seu hit,
0: okay.
1: Podríem dir. Jerome, una abraçada als dos aquí. Gràcies per fer rock and roll.

0: Edu?
1: Molt bé, doncs vam parlar amb Muriel, que molta gent coneix, What the Fest, i també amb Abel, de Head Records, molt contents d'aquest concert que s'organitza demà amb un grup de Tòquio que porta molts, molts anys fent noise. I parlàvem d'això de la rave, no?, una mica.
0: A quina hora és aquest concert?
1: A les 8, penso que és.
0: I a l'Antirrui.
1: A l'Antirrui.
0: Molt bé, demà.
1: Demà.
0: Dimecres.
1: Aquests dos grups, Pneumatic i Melt Banana. I parlàvem una mica d'aquest so rave, una mica Sound System, no?, que fan a vegades alguns grups.
0: Rave rock.
1: I ens hem recordat
0: que hi ha moltes rave techno, però també que hi ha rave rock.
1: Ui, i des de fa molts, molts, molts anys.
0: Sí. Tu coneixes el Seminar?
1: Sí, no direm el lloc, però Seminar... Tinc amics del col·lectiu de Ojalá Estem Ibici, me'n recordo, i altres col·lectius d'Espanya, com Decapante, Picore, i bastants grups que han anat allà a tocar. No sé si de curs s'haurà anat allà a tocar, però diversos grups... I jo he estat 2-3 vegades ja. Vaig estar l'any passat, l'altre any.
0: Jo solo una vegada. Increïble.
1: Increïble, és a l'estil rave. I és d'aquí poquet, m'imagino, que es farà el concert Seminar. I una abraçada a tots els amics que organitzen tots aquests tipus d'aveniments, també, que ens ajuden a viure i a sobreviure, no?
0: Sí.
1: I bueno,
0: he oït gent parlar,
1: sí,
0: que han dit que aquest any anem a veure el Seminar.
1: El veurem.
0: Sí.
1: Pues estarem atents pel Seminar, tota aquesta gent que ens agraden els bons concerts. I no oblideu demà Melt Banana.
0: I ara què escoltem?
1: Sí, els Melt Banana escoltarem, que és el grup principal que ve de Tòquio demà a l'Antirrui, i sorprenent, t'has d'acostumar, però agrada molt.

0: Ei.
1: I seguim aquí a Trames Subterrànies, Oxicat, i el nostre convidat, sorpresa, amb aquesta secció ens porta un canvi d'aires molt interessant. Què és això?
0: És un track molt estrany.
1: Té uns ambients d'electrònica, uns punts molt elegants.
0: Que justo jo he trobat. I una com, bona trobada.
1: I com es diuen? El nom és complicat, no?
0: El títol és totalment impossible.
1: Ai.
0: I-A-I-T-S-N-T-T-G.
1: I en francès, pels nostres oients francesos...
0: No és molt millor, eh?
1: No, no.
0: L'artista és Lil Dill.

0: Location, location.
1: I ara anem a escoltar a Les Chautistes. És el nostre amic Saint Paris, que fa molts anys va venir també al col·lectiu de Ojalá esté mi bici, i el vam conèixer així.
0: Ah, sí.
1: I és un duet, una altra vegada un duet, en aquest cas un baterista i un guitarrista. I aquest últim any Saint Paris ha tingut molts premis també per composicions pròpies, transcriptures, entre altres coses. I com estem escoltant aquests grups una mica així com amb ambients espacials, saps, que es posen al centre de la pista, estem parlant d'aquests grups que es posen al centre de la pista, a Les Chautistes tindreu un viatge molt llunyà. Jo espero que t'agradi i aviam si després em dius si t'agrada o no.
0: I me pots fer una petita parèntesis per parlar de Ojalá esté mi bici?
1: Bueno,
0: què és això?
1: Això ho havíem explicat a alguns programes. És un col·lectiu de Barcelona que es va fer fa més de 15 anys i ara fan un altre aniversari. És un col·lectiu que munta concerts de grups que venen, que volen tocar a Barcelona i que abans no n'hi havia aquest espai on podien tocar aquests grups. Se'ls dona de menjar, es crea un espai per fer un concert i tots els beneficis són pel grup, els diners. Mm. Llavors, després, allotjament. En aquest cas, quan vam començar, dormien a les nostres cases, a casa d'un amic, a casa d'un altre, i després aquest grup va tocar a un altre col·lectiu, a un petit local o algun lloc que també poden acabar fent un tour europeu. Imagina't que trobes 20 locals, 20 col·lectius, i al final, doncs, nosaltres érem un d'aquests col·lectius que faltava a Barcelona, i ara han sortit molts més col·lectius a Barcelona, naturalment.
0: És el que necessitaríem a Montpellier.
1: Abans aquí n'hi havia molts col·lectius i es muntaven molts, molts concerts, i gràcies també, no sé, tots aquests grups, Marvin, Payday, meravellós, Head Records, que també ha col·laborat a muntar molts concerts i molta gent, molt, molt especial a Montpellier, com el Seminer, també.
0: I quasi tota la moneda acaba en la poca de grups.
1: Sí, això és superimportant. El do it yourself i la col·laboració, col·lectivisme. Anem, endavant, a Les Chautistes, ens anem a Amèrica, en aquest cas un grup que venen aquí a tocar també d'una forma molt especial.

0: I què t'ha semblat?
1: Brutal.
0: Brutal, no? És una fusió d'estils. És una persona amb un looper i l'altra el baterista superràpid.
1: Solo això.
0: Però és una persona fent les melodies, això que diem, la guitarra, wow, els loops, les distorsions, tot matemàticament, same Paris, a l'Eche Autistes. I ara tenim una cosa, perquè em demanaves flamenco, no?, una mica.
1: Sí, m'agradaria.
0: I mai trobo l'oportunitat encara, algun cop hem posat coses de rumba, flamenco, però tinc una secció especial preparada per a algun programa, ja que són moltes arrels i moltes coses a explicar. I ara, una sorpresa que he portat, que es diuen UCI, U-S-S-Y, d'acord? Sí. I és un grup, si no me'n recordo malament, és rus, i tenen aquestes melodies també molt, molt peculiars que penso que t'agradaran i molt bones per posar en una rave.
1: Molt bé.
2: Molt bé.

0: Uzi.
1: Wow.
0: U-S-A-S-A-S-A-Y. Uzi Afghan Music. Havia comet un error. I és Afghan Music per tots vosaltres. I com abans hem parlat de Ojalá estem Ibici, fa, no sé si era el 2011, ho posa allà al canal de YouTube, Ojalá estem Ibici vam fer un programa de ràdio.
1: 2013.
0: Un programa de ràdio on sempre m'ha fet molta il·lusió i vam fer una mica... Amb aquest programa de ràdio a vegades vam fer entrevistes, posàvem concerts i tot està al YouTube i per internet. Doncs en aquest cas és un document històric de moment de membres d'Ojalá estem Ibici que vam anar al festival Atán Rebé d'Urruà. Què vol dir això en català? Atán Rebé d'Urruà. Atán Rebé, Atán, el sueño, Rev, del rei, no? Doncs aquest col·lectiu de por vam tenir la sort de fer l'entrevista a Àlex, que forma part de Pagans Música,

Fan part d'aquestes músiques molt especials i també molt occitanes. Tenen els Pagans Música, que ja hem parlat més d'una vegada aquí, i us deixarem, és molt curiós, la intro, que és un grup que vaig estar tocant fa anys, de Parmesano, és un stop motion que vam fer, la gent ho pot trobar per internet, i n'hi ha diverses entrevistes i diverses músiques de grups francesos que van tocar a Tan Rebé du Roi, grups francesos, grups espanyols, estan Electric Electric i molts, molts més grups, ja anireu escoltant. Endavant aquest petit document històric de Ojalá este mi bici.

0: deux cantines et puis après.
1: Mon premier festival en France, bien, goûte.
2: Where do you come from?
1: Ouzbek, Finlande, Toulouse, à côté. North of Pau, Toulouse.
3: Aquest és el reportatge de Ojalá este mi bici.
0: North side of Pau.
3: El podeu trobar per internet, Ojalá este mi bici 4, el quart programa que van fer amb aquest especial reportatge a Tan Rev d'Urbà. I ara posarem Ed Wood, que és un altre grup del col·lectiu, i després posarem Veló, que també m'agrada molt, del col·lectiu a Tan Rev d'Urbà.

0: i què t'ha semblat, eh?
1: També brutal.
0: Brutal. Seguim amb aquesta línia de grups una mica així com per fer la festa, no? Els grups enmig de l'escenari.
1: Psicodèlic.
0: Psicodèlic una mica. I aviam, perquè tinc un grup aquí preparat.
1: Com es diu?
0: Tenim... És que estava pensant en diferents grups. Vale, tinc un grup americà que és un d'aquests grups pioners que molta gent ha imitat una mica. I aquest grup fan estil una mica kraut rock, que seria la música aquesta alemanya una mica pum-pa-pum amb el mateix beat tota l'estona, però una mica més accelerat tot.
1: Desconstruït, un beat desconstruït.
0: Desconstruït i molt ballable, d'acord? Una mica el que dèiem, la música per dansar. I Transamp, és, o sigui, tenen molts discos molt estranys i també tenen discos d'electrònica, o sigui, fan unes coses molt, molt variables. I n'hi ha un grup aquí que es diu Marvin, que li agradava molt, molt als Transamp. Em diràs després què pinta com pinta, vale?
1: Vale. Olé.
0: Olé.

0: Els Transam. Fantàstic. La sintonia d'aquest programa, que és Golden, en aquest cas, tenim components de Transam. És una mica per explicar sempre que intentem enfocar una mica també en grups i músics que ens han agradat i hem seguit els seus altres grups. I normalment, quan una persona té talent i es rodeja de bona gent per fer bona música, fan aquests supergrups amb aquest super baterista que penso que ha estat alguna vegada aquí a Montpellier també. I no oblidem que demà és el concert d'en Mel, Banana
1: sí.
0: I Penú, no? Mai em surt, quina vergonya. I gràcies aquí a What The Fest i a Head Records també. Doncs tenim un altre espai aquí a Trames Subterrànies. El nostre convidat sorpresa ens ha portat una cosa. Ens anem a...
1: Sí, una música...
0: Paisatgista o...
1: De la pel·lícula Sirat.
0: Ah, la pel·lícula Sirat, molt bé. I quin estil de música perquè els oients...
1: Més techno.
0: Una mica més electrònica. Bueno, estem a l'electrònica, sí, jo estic encantat. Doncs, recomanacions del nostre convidat.
1: Exacto.
0: X.

0: i...
1: Cirat.
0: Cirat. M'agraden molt, eh? Els ambients, sobretot, estan molt ben trobats. Això amb vinil i amb un bon sound system deu ser una sensació espectacular.
1: Segur.
0: Jo me'n recordo a la rave del 2001-2005, a vegades n'hi havia rave que tenien a Mipanes, era un lloc que es feia cada any a Setmana Santa, la setmana, el dia de la sardina, si no me'n recordo malament.
1: Okay.
0: És una festa que es feia 3-4 dies a Mipanes, que, si no recordo malament, també està Huesca, Saragossa, i està al costat d'un llac molt gran, on hi havia gent que venia d'Holanda, hi havia gent que venia d'Alemanya, Espanya, i hi havia carpes diferents de música. Podries escoltar drum and bass, podries escoltar música electrònica experimental, podies escoltar trance, goa, podies escoltar techno, hard techno, podies escoltar músiques africanes. Era algo molt que encara segueix fent, naturalment, tots aquests grans festivals. I avui hem fet un petit enfoque a totes aquestes músiques una mica que arriben més allà espiritualment també, no? Mm. Perquè et porten a un nivell anímic, ja sigui mental o físic, a l'hora de ballar, i sobretot pel so que t'arriba a les orelles, que ha d'estar molt ben calibrat, perquè és un so molt alt i són coses que no les pot fer qualsevol, naturalment. Són uns equips que valen els seus diners, naturalment, i agraïm tot això. I ara teníem una altra cosa preparada, ja ni me'n recordo, que teníem, està aquí, a la pantalla, en aquest cas...
1: I Poppy.
0: Molt bé, Poppy, sí. Estàvem parlant de coses, de grups, en aquest cas és un grup super comercial, d'acord, un producte... Sí. I en aquest cas agafen arrels del, no sé, de molts estils de música diferents. I m'agrada molt quan troben aquestes petites combinacions que a vegades poden agafar referències de Mel Banana fins i tot. Si vols, posem aquesta cançó i després ja veurem. És Poppy.

0: I ara, en un moment, posarem a Betunícer. Què és Betunícer? Tu em demanaves un grup espanyol, valencià o català, no? Doncs Betunícer és un grup valencià que són tres membres del grup i amb una energia increïble. Deixem aquest paisatge un moment, o què?
1: Okay.

0: victim, myself is the prior.
1: Doncs ara anem a un altre producte comercial, que és Tyler, the Creator. També increïbles els seus vinils, les produccions musicals. Escolteu, endavant, Tyler, the Creator.

0: cut us some friends.
1: Doncs fantàstic, eh? Ara estan parlant de gent comercial com Poppy, Taylor, The Creator, que agafen arrels de la música més do-it-yourself a vegades. Sí. I explica'ns, convidat X.
2: I ara, algo más balcánico.

0: Ole,
1: ole, ole, fantàstic. Ens ha agradat molt aquesta selecció.
0: Merci, moltes merci.
1: I anem fent viatges. Ara ens anem a Barcelona, a l'an 420, una mica als 90s, amb un grup que feien rock, ska, rap i coses d'aquestes que tu coneixes molt també, no? Perquè aquí es feia,
0: poquito.
1: Aquí es feia molt aquesta música del reggae, no?
0: Sí.
1: O l'ska.
0: Ara un poc menys d'abans que abans, però sí que se fa.
1: Ah, Déu-n'hi-do, però abans jo sé que es gravaven molts discos aquí, n'hi havia molts músics fent reggae, ska, i jo porto un exemple, que canten en espanyol també i canten en català, i canten un tros de la cançó, canten "Amb la font del gat hi ha una noia, hi ha una noia, hi ha una noia", i aquesta cançó és una cançó tradicional catalana, i la font del gat es situa a Montjuïc, i és una font que té una història molt, molt particular. I si no vols dir alguna coseta als nostres oients, ens trobem aquí a Trames Subterrànies, Oxicat. Gràcies.
0: Sí,
1: i
0: un plaer.
1: Un plaer. Això és Ràdio Rahim des de Barcelona. Els vaig conèixer i treballava amb ells fins i tot. I eren 11-15 músics aproximadament. 11-15 músics. I ja veureu les diferents veus, instruments, és per fer la festa. I com es diu la cançó? M'he oblidat, la cançó?
0: Dame de beber.
1: Ah, pues, dame de beber. Vinga, okay. Ràdio Rahim. Merci, gràcies.
0: Ens veiem el menys pròxim.
1: Gràcies per ajudar-me.
0: Segon dimarts.
1: Ué, ens veiem, ué.

0: Trames subterrànies, a l'Eco de Garrick, tots els segons dimarts de cada mes, de 10 a 12 de la nit.
1: L'Eco.